0: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
1: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les Balears encapçalen la pujada de preus en la compra-venda d'habitatges a l'àmbit nacional, segons les dades, les darreres dades publicades pel Centre d'Informació Estadística del Notariat. El preu del metre quadrat se situa a les Illes en 4.384 euros, un 16% més que en el mateix període de l'any passat. Així, de cada vegada es ven manco, però més car. Una realitat que es correspon amb la dificultat cada vegada major per accedir a un habitatge, que fa que moltes persones hagin de malviure a Sant A Sant Josep de sa Talaia, l'Ajuntament ja estudia com desallotjar-ne el situat a l'extrem oest de Cala de Bou. És la notícia amb la qual ens atam l'informatiu matí d'aquest divendres, dia 30 de juliol. Paco Laguna és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies amb titulars amb Xavi Ara. Acord entre el Consell de Mallorca i les navilieres.
2: Les parts han signat un conveni per conèixer la quantitat de cotxes que entren pels ports de Mallorca a partir de l'any que ve. Demanen, a més, fer un estudi exhaustiu sobre els efectes d'aquesta limitació que, diuen les navilieres, podria suposar un increment del transport aeri en detriment del marítim.
1: UGT denuncia Ports IB davant d'inspecció de treball.
2: Arran del que qualifiquen com a fals reforç de plantilla d'agents portuaris per al dia de l'eclipsi, asseguren que, per tal de garantir el servei, els treballadors hauran de fer hores extra i lamenten que no està prevista la contractació de nou personal.
1: I en els esports?
2: Pablo Ortiz assegura que encara arribarà algun jugador més al Mallorca i sobre Jan Virgili en les darreres hores ha dit que està molt feliç al club i que de moment compten amb ell.
1: Tot d'una àmplia amb aquesta i d'altres notícies. Abans, però, volem conèixer la previsió del temps per a les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
3: Bon dia. Avui divendres a les Illes Balears continuem...